0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.
2: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps

Escoltes les cançons per somiar. Música nit.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Escoltes les cançons per somiar. Música nit.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

la música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
3: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: @RadioLloret.2 FM.
1: Com t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
3: Molt bon dia a tothom. Avui, 23 de juny, toca parlar de la revetlla de Sant Joan.

0: La mà del Canigó arribarà fins a Lloret de Mar. Serà aquest vespre, cap a les 8, de la mà dels ciclistes de la vila, a qui es rebrà des del passeig de Culler al Rieral. Després, la celebració es traslladarà a la plaça de la vila, on s'acabarà amb una foguera a la platja. Avui volem parlar de la revetlla i ho farem des de diferents punts de vista. Josep Altafulla, bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: Explica'ns què hem preparat per avui, dimarts 23 de juny, tant de la revetlla com de la resta de contingut.
1: Sobre la revetlla parlarem de tot el que s'ha programat de celebració aquest vespre amb Gràcia Ferrer com a representant d'Òmnium Cultural, amb Josep Fornés com a president dels Carcans de Lloret i amb la regidora de Cultura i Festes, Vereda López. Però també volem parlar d'altres qüestions com les coques de Sant Joan. Ho farem amb el pastisser local Josep Maria Clua i amb el coordinador de Protecció Civil i Policia Local, Joaquim Martín. Sabrem com es presenta la nit des del punt de vista de la seguretat. També sabrem com poden afectar els petards a les persones que pateixen el trastorn de l'espectre autista. Ens en donarà els detalls la presidenta de l'associació Pas a Pas, Eva Palau. Canviarem de tema completament per parlar de la celebració de la Pride Costa Brava que arriba aquest cap de setmana. Ampliarem aquesta informació amb el president de Plurals, Ivan Soriano. També escoltarem a Xavier Albertí, que ens valorarà com va ser la presentació de la sardana commemorativa del centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar, que es compleixen 100 anys. I també les valoracions que fa Cristina Bernat de la bona crítica que va publicar fa uns dies el rotatiu El Periódico sobre el restaurant Sant Elm.
0: I afegiu un breu apunt, i és que un motorista ha mort aquest dilluns a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a Lloret, aquí a Lloret de Mar, a la carretera C63, a l'alçada dels Cars, perquè ens situem. En concret, els fets doncs, van tenir lloc a un quart de quatre de la tarda d'ahir. La policia local es va fer càrrec del sinistre i també van actuar dues dotacions de bombers, el sistema d'emergències mèdiques i Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès i les causes de l'accident estan sota investigació. Fet aquest apunt, dir que, com sempre, farem un repàs de l'actualitat general ara mateix i també escoltarem la previsió meteorològica amb molta calor. Donem pas a aquesta nova edició del Bon dia, bona hora, aquí en directe amb Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: De nou, com deia, tenim un dia molt càlid i xafogós, amb una màxima al voltant dels 32 graus i s'esperen dies que seguiran en aquesta mateixa línia. Ens en parla en Xavi Segura. Bon dia, Xavi.
3: Bon dia. Avui continuarà fent molta calor, una màxima aquí a Lloret que tornarà a rondar els 32 graus, algun grau per sobre, algun grau per sota, amb xafogor molt marcada i, per tant, dia, podríem dir que de cru estiu, tòrrid, i amb aquest sol que dominarà, calma, amb molta pols en suspensió i potser alguna boirina a primeres i a últimes hores. Però en el conjunt del país, l'onada de calor fa un pas enrere. Ahir es va tocar sostre amb fins a 40 graus o més en diversos punts de l'interior, destacant els 43 graus que es van assolir a Vilanova de Segrià, a Ponent, i avui, doncs, tot plegat rebaixarà una mica, no s'arribarà als 43 graus en aquesta àrea, i sembla que els 40 graus ja no s'assoliran fora de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Però vaja, que continuarem amb aquesta calor molt intensa, amb aquest episodi d'onada de calor en el conjunt del país, i la revetlla de Sant Joan es presenta càlida i molt tranquil·la. Això sí, no s'espera pluja, els ruixats de tarda del Pirineu no han d'arribar a la costa, només alguns intervals de núvols cada nit acabaran marxant, i per tant, nit plàcida per gaudir de la revetlla amb aquesta calitja per la pols amb suspensió, això sí, nit càlida, mínimes novament tropicals, aquestes nits de mal dormir. I els pròxims dies, doncs, es mantindran les temperatures molt altes per les dates, petits alts i baixos, però sempre amb molta calor, màximes per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, nits novament tropicals i sense pluja a la vista, amb sol i pols amb suspensió.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi, molt bona revetlla. I ara mateix, aquest dimarts, comença a Lloret de Mar amb 24 graus i la humitat que se situa al 72%. També hem de dir que tenim el cel totalment serè. I com sempre, del temps passem a l'actualitat general. Són les 8 i 6 del matí. Què diuen els diaris, Josep?
1: Aquestes són les notícies més importants, més interessants, en primeres planes dels següents rotatius. Diari de Girona obre dient 4 gironins es declaren cada dia insolvents als jutjats. En fotografia il·lustrativa, el Trueta fa un salt quirúrgic. En bateria de titulars, Girona iniciarà a l'agost les obres de l'aparcament de dissuasori situat a Mas Gri. En economia, IPRA factura més de 500 milions d'euros i eleva el benefici net un 65%. A la comarca de la Selva, el risc de despreniments de la muralla de Tossa obliga a actuar d'urgència. I també podem llegir macrooperatiu dels Mossos amb 203 identificats i 283 antecedents. Això pel que fa al Diari de Girona, el Punt Avui, amb el seu tema monogràfic, el Regne Unit no se'n surt. Diu la notícia que la dimissió del primer ministre accentua la inestabilitat política britànica 10 anys després del referèndum del Brexit. La resta de premsa escrita també se'n fa ressò d'aquesta notícia. Anem a pams. El País obre dient que el Suprem condemna a Ábalos a 24 anys de presó i deixa lliure Aldama, que sens dubte és la notícia del dia que coincideix amb tots o gairebé tots els mitjans de comunicació. També es fa ressò a El País que el Poder Judicial obre el procés per expedientar a Peinado. El diari El Mundo condemna un ànim implacable la corrupció que va arribar amb Sánchez i l'adeu de Starmer enfonsa més a un Regne Unit que no digereix el Brexit. A La Vanguardia, el Suprem condemna a Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I també Starmer dimiteix i obre la porta a Andy Burnham amb el laborisme enfonsat. El diari La Razón, primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. I també el Regne Unit devora el seu sisè primer ministre en una dècada. A El Periódico de Catalunya, el Tribunal Suprem condemna a Ábalos per explotar la seva posició privilegiada en el govern, Starmer tira la tovallola i els bombers es reforcen davant una revetlla tòrrida. Finalment, amb una gran fotografia del president del govern espanyol, el gran titular del diari ABC és el sanchisme condemnat.
0: Doncs precisament Pedro Sánchez també és protagonista de la imatge principal del 3CAT Info, amb el titular la sentència del cas Mascaretes colla més Pedro Sánchez, que afronta una altra setmana complicada. És el que destaca, com diem, en aquest portal digital del 3CAT Info. També llegim que el Dama esquiva la presó per col·laborar amb la justícia, tot i la condemna de 4 anys i mig de presó. I també sobre el cas Mascaretes, el Suprem condemna l'exministre Ábalos a 24 anys de presó i Koldo García a 19. En un altre ordre de qüestions, el 3CAT Info es fa ressò que hi ha una quinzena de municipis que han superat els 41 graus en el pic de l'onada de calor. És també notícia que trobem a la portada de l'Agència Catalana de Notícies, que diu que és la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan, als 42,4 graus a Lleida. D'altra banda, el Regne Unit s'aproxima a la Unió Europea per intentar posar fi a 10 anys d'inestabilitat des del referèndum del Brexit. Les importacions del Regne Unit han baixat un 43,1% des del Brexit, mentre que les exportacions s'han mantingut a l'alça. Ho publica l'Agència Catalana de Notícies, on en l'àmbit cultural també llegim que Sonia Guillén ha publicat La Constel·ladora, una novel·la sobre els secrets familiars que s'hereten, i que Isil es prepara per la Nit de les Falles, que segueixen una tradició única i ancestral al Pirineu. De l'àmbit esportiu, el 3CAT Info, com sempre, un ampli ventall de notícies referents al Mundial de Futbol, i en bàsquet el Barça perd el factor pista contra el València després de perdre 80-88. El Girona fa oficial Quique Álvarez com a entrenador del primer equip, fins ara era l'entrenador del filial del club. I finalment, també en clau esportiva, Òscar García deixa l'Àjax.
2: Nova
4: per Ràdio Lloret.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
7: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
9: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
10: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
11: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Queda un minut i serà un quart de nou del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui és 23 de juny, per tant, toca la revetlla de Sant Joan i un any més la Flama del Canigó arribarà fins a Lloret de Mar.
1: Aquest vespre, quan se celebra la revetlla de Sant Joan, es preveu que els ciclistes arribin a Lloret de Mar amb la Flama. Serà cap a les 8 del vespre. Primer se'ls rebrà al passeig de Culler, al Rieral, i després aniran fins a la plaça de la Vila amb la celebració que s'acabarà amb una foguera a la platja.

0: dia si arribés l'amor. Que dolç que seria.
1: Doncs en parlem amb una representant d'Òmnium Cultural al municipi, és Gràcia Ferrer. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què representa la Flama del Canigó? És una pregunta obligada.
2: Bueno, la Flama del Canigó representa doncs aquesta unitat dels pobles catalans, la tradició, i també va representar durant molt de temps la resistència d'un poble, perquè això va començar la primera vegada que va travessar els Pirineus va ser l'any 1965, o sigui, en plena època franquista, eh? Doncs és això, representava una mica la resistència i aquesta identitat i la unió del poble català.
1: Mm-hmm. Vosaltres organitzeu cada any aquesta arribada al municipi de la Flama?
2: Bé, Òmnium Cultural el que ha fet és, des de la primera vegada que el 1965 va travessar els Pirineus, perquè la Flama ja existia des de feia anys, que encenia les fogueres de la Catalunya Nord, però va travessar la frontera i va anar a Vic, i l'any següent va anar a Barcelona. Des de llavors doncs, no s'apaga mai la Flama al Castellet, a Perpinyà. I això ho van fer-ho, doncs eren grups d'excursionistes, i a poc a poc Òmnium el que ha fet és coordinar que aquesta Flama arribi arreu dels Països Catalans fins a Alacant, i fem aquesta coordinació, però sobretot són els grups excursionistes. I per exemple a Lloret, doncs a Lloret són els de les bicis, que hi ha com es diu, Oncobike, el club com es diu, perdona, la penya ciclista de Lloret i Carcans Pedalant de Lloret, que són els que van a Coll d'Ares per arribar a 8:45 del vespre a Lloret, i això ho organitzem doncs conjuntament i evidentment amb l'Ajuntament de Lloret, amb el Departament de Cultures i Festes.
1: Uh-huh. I sol participar gaire gent?
2: Molta gent que venen a la rebuda de la Flama, i a més després l'Ajuntament doncs ofereix coca i cava per la gent, doncs això també és un atractiu. I posteriorment doncs s'encendrà a 3:45 s'encendrà la foguera aquí davant de la platja. Abans altres anys ho havien fet seguit, però com que és de dia i doncs semblava que no era tan maco i tant d'això, i després doncs es fa quan ja comença a ser de nit.
1: Per acabar, podríem dir que és un acte simbòlic, reivindicatiu, com el qualificaries?
2: Això és un acte, ja és una tradició ja, perquè ja fa doncs 75 anys, vull dir que, o 70 anys, ja comença a ser una tradicional, però sí que és un moment de reivindicació i de recordar aquesta unió dels Països Catalans des de la Catalunya Nord doncs fins a Alacant. I és reivindicatiu de la nostra cultura, del nostre país i de la nostra identitat.
1: Doncs aquest vespre la cita és a partir de les 8 aproximadament al passeig de Cúller, i també de forma aproximada cap a 8:45 a la plaça de la Vila.
2: Mm? Exactament, i després l'encesa de la Flama, que serà una miqueta més tard.
1: Gràcies, Ferrer, gràcies per tota aquesta informació i també bona revetlla.
2: Igualment a vosaltres, moltes gràcies.
1: I continuem amb més entrevistes sobre aquesta revetlla de Sant Joan. La Flama són els carcans de Lloret els que l'aniran a buscar i tornaran amb bicicleta. Per això parlem amb Josep Fornés, que és membre d'aquesta formació, els carcans de Lloret. Josep, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Ara de viatge, direcció per recollir la Flama.
3: Sí, senyor, cap a Coll d'Ares.
1: 20 ciclistes sou en total.
3: Sí, aquest any hem aconseguit una xifra de 20 corredors que s'han apuntat per poder anar fins a Coll d'Ares, i un cop es descarregui ja els autocars canals, que ens porten amb el seu autocar i el seu remolc de bicicletes, un cop siguem allà, doncs agafem la Flama, fem el que tenim que fer allà, les fotos de rigor, recollir la Flama i cap a Lloret.
1: I per quin traçat és el que teniu previst tornar cap a Lloret?
3: De Coll d'Ares baixem cap a Camprodon, anem cap a la part de la Garrotxa, passem la Garrotxa, anem cap a Sant Feliu de Pallerols, cap a Anglès, Girona, Caldes de Malavella, Vidreres, Lloret, i aquí entreguem la Flama doncs, a l'Ajuntament.
1: Teniu prevista l'arribada sobre les 8 del vespre, no sé a quin ritme sí. heu d'anar fent.
3: Bueno, l'any passat vam fer un promís d'uns 21-22 quilòmetres a l'hora. El que era sobre la bicicleta em sembla que van sortir 7 hores i mitja, i el que fem és una parada a l'hora d'esmorzar, que aquest any parem a la canya, que ja tenim l'esmorzar preparat allà per esmorzar tots plegats, tots junts, i quan hàgim esmorzar, doncs direcció cap a Anglès, que a Anglès hem trobat un restaurant que ens obren les portes per poder dinar allà amb ells, a Cala Lisa.
1: Mm-hmm. Josep, què representa portar la flama del Canigó cap a Lloret?
3: Home, personalment, siguent lloretenc, per nosaltres és un honor i un orgull poder disfrutar d'aquest dia, que és un dia meravellós perquè passem per uns paisatges excepcionals. Fins al dia d'avui he anat sempre amb gent molt maca, molt agraïda, molt comprensible, de molt bon rotllo a tothom, i això, pues, què significa? Pues, per mi és un orgull.
1: Hi han hagut diverses formacions, no?, que han dut
3: sí,
1: també...
3: Sí, hi ha hagut moltes motos, hi ha hagut el grup de motos, hi ha hagut molta gent abans que nosaltres. Ara ens toca a nosaltres, que portem, sembla que són 5 o 6 anys, o sí, sembla que són 5 o 6 anys, i realment pues, uita, vam agafar el relleu d'aquesta gent que ho va fer molt bé durant tants anys, i bueno, ens ho vam proposar nosaltres, gràcies a Oncobai, que són els que van promoure el tema aquest. Per, ja saps que un cobai treballen per allò del càncer i aquestes coses, llavors vam proposar aquesta sortida i vam tirar endavant, i ara pues, bueno, estem fent relleus i mica en mica pues, tots col·laborem una miqueta més perquè no s'ho carreguin ells.
1: Doncs només ens falta dir-vos que aneu en compte amb la calorada, perquè és un dels elements que aquest any és força incident.
3: Bueno, et puc assegurar que al començament fa fred, de cuidar-les cap a baix, cap a Camprodon sempre fa fresqueta, hem de portar un paravent o una miqueta de bric, i llavors, com que portem una furgoneta de pollo, que aquest any vindrà en Jordi Barral i en Cesc Guinar, doncs en molts punts del trajecte ens aturem per refrescar-nos, portem mm-hmm. aigua fresca, begudes, isotòniques, de tot, i que no ens falti res, pues, perquè puguem tirar endavant i que la cosa flueixi pues, com ha de fluir.
1: Més faltaria. Doncs, Josep Fornés, gràcies per la trucada, bon viatge i bona tornada.
3: Ens trobarem a l'Ajuntament avui, aquesta tarda. Adéu, bon dia.
1: I seguim parlant de la celebració de la Revetlla en si amb la regidora de Cultura i Festes, Vereda López. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Com es presenta aquesta Revetlla? Quins són els actes més destacats?
4: Doncs aquesta Revetlla de Sant Joan, com sempre, doncs una nit molt especial. Aquí els moments més importants de la nit seran a les 8 amb aquesta arribada dels ciclistes, com bé explicava en Josep ara. A les 8:30 hi haurà l'arribada de la flama amb la rebuda per part de les autoritats, amb una lectura del manifest, i després coca i cava per tothom. I a les 9:45 a la platja de Lloret l'encesa de la foguera. Per tant, una nit tota molt condensada, molt, molt especial. Tots ho sabem, que la nit de Sant Joan la Revetlla sempre és una nit molt màgica, per tant, esperant que tothom la gaudeixi.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna novetat o és una cosa tan tradicional que cada any es fa gairebé exactament el mateix?
4: Sí, jo crec que és això, que és una nit molt tradicional. Les tradicions, hi ha moltes vegades que millor no tocar-les, perquè si ja funciona i la gent se les sent seves, millor no tocar-les. Per tant, seguim amb la tradició, sobretot treballant perquè sigui doncs, una nit segura, cívica per tothom, perquè sabem doncs, que dintre de tot doncs, també és una nit que corre algun risc pel tema del foc, les temperatures ja sabem com les tenim. Per tant, més enllà de mantenir-ho tot estable, res nou.
1: Aquest seria el missatge, no?, cap a la ciutadania, que ens ho passem molt bé, però en compte, amb cap.
4: Sí, exacte. Aquesta nit és una nit, com dèiem, molt màgica, molt especial, plena de foc, d'alegria, de germanor, tot molt bé, tot molt maco, però sobretot que siguem respectuosos, que tinguem cura, que anem amb seny, perquè sabem com tenim els boscos, sabem les temperatures que hi han. Per tant, jo el meu missatge és a tothom que hi participi, tothom que se senti la festa seva, que vingui, que hi participi, que després la gent se'n vagi a casa seva a fer les festes que calguin, a la platja, on te vulgui, però que tingui molt de seny, molta cura amb ells mateixos i amb el medi ambient, perquè sabem que una guspira pot fer molt de mal. Per tant, nosaltres treballarem per intentar que no passi res, per resoldre els problemes que hi hagin, però la ciutadania els hi demanem això, que siguin respectuosos i que tinguin seny, que s'ho passin molt i molt bé, perquè també doncs, es tracta d'això, però que tinguin molt de seny i molta cura amb el terreny.
1: Prenem el testimoni. Vereda López, gràcies per també atendre la trucada de la ràdio en aquesta jornada de Revetlla de Sant Joan. I bona Revetlla.
4: Moltes gràcies. Bona Revetlla a tothom.
5: Seguim tenim a 5 minuts per dos quarts de nou, perquè tot això és el que es farà per rebre la flama del Canigó a Lloret de Mar i celebrar la revetlla de Sant Joan, però a banda de les fogueres i els petards, una altra de les protagonistes de la nit serà, sens dubte, la coca. I ja tenim ganes de menjar-ne, Josep?
1: Però coca de tota mena, eh? De la típica de sempre, la tradicional, la de crema, la de llardons... Hi ha una mica de tot i ara ho comprovarem, perquè la coca de Sant Joan és una de les coques més populars que tenim a Catalunya. La tradicional és la de fruita, com diem, i pinyons, però n'hi ha moltes variades. Parlem de les coques de Sant Joan, ho fem amb Josep Maria Clua, que és el propietari del forn i pastisseria Can Carbó. Josep Maria, bon dia.
6: Bon dia.
1: Com es presenta aquest any les coques de Sant Joan?
6: Bueno, esperem que bé, no? És una tradició i, gràcies a Déu, les poques tradicions que seguim conservant és un bon dia per poder gaudir de dolços com és la coca de Sant Joan.
1: Quines són les varietats que podem trobar?
6: Bueno, nosaltres estem fabricant coques de brioix, a les quals fem la típica de fruita, en fem de crema, en fem de cabell, en fem de xocolata, i després fem la coca de full de llardons i coques farcides de full de cabell d'àngel i crema i xocolata.
1: Déu-n'hi-do, hi ha per triar i remenar.
6: Sí, perquè tot això va començar només amb una coca de fruita que era rodona, poder celebrar el dia més llarg de l'estiu, i ara pues, aquí a Catalunya ens hem arrelat molt en aquesta festa, a la qual amb entre els focs i el cava ho celebrem, i des de luego intentem cada vegada modernitzar una mica més aquest producte.
1: Quina és la que més triomfa?
6: Bueno, la típica de fruita i crema. Jo crec que qualsevol de les dues anirien a un 50%, el que és la coca de brioix de fruita i la coca de brioix de crema. Són les dues punteres en un dia com aquest.
1: Quines quantitats són les que s'utilitzen o les que treballeu?
6: Bueno, això depenent de lo que havíem venut l'any passat, se'n fabriquen més, se'n fabriquen menys, depenent del dia que caiguin. Aquest any caure'ns bé no cau, perquè com que dilluns és laborable, la gent de Barcelona així, o la gent dels entorns, costa més de que vingui. Llavors hem de comptar amb menys per a la gent d'aquí a casa, i para de comptar.
1: En quins preus ens movem?
6: Bueno, això de veritat que m'enganxes malament, perquè qui posa els preus és la meva esposa, la que mana a casa, no? Però realment la Míriam crec que aquest any ha mantingut els preus de l'any passat, i no et puc dir si oscil·len entre la coca petita entre els 14, 15, 16 euros fins a la coca més grossa, que sembla que està al torn dels 40 euros.
1: I els encàrrecs són més de petites, de mitjanes o de grans?
6: Bueno, la varietat, tothom depèn del tipus de festa que faci i la quantitat de gent que sigui, però les més normals són coques de mig o coques de quart, i llavors quan ets un grup gran i vols varietat, doncs tens les de quilo, no? Però jo crec que les de mig, tant les de fruita com les de crema, són els que s'emporten el dia.
1: Entre la mona i les coques de Sant Joan, ja sé que són materials diferents, però el món de la pastisseria aguanta amb aquestes dues jornades importants?
6: Bueno, el món de la pastisseria està repartida, no? Tens també els panellets, aquí a Catalunya, també tens els tortells de Reis, que és un tipus de brioix igual que les coques de Sant Joan, i les mones és més xocolata, no? Però no és la pastisseria que es feia abans amb pastissos. Sí que treballem amb figures de xocolata molt més que no treballàvem abans, que hi havia el típic ou, ara hi ha cases, dibuixos, molta varietat, i dia de Sant Joan és un dia fort a l'estiu, clar.
1: M'ha sobtat que has dit també la coca de llardons. Es demana per Sant Joan?
6: Sí, perquè és una coca diferent, no? És una coca de full, no és una coca de brioix. Es pot fer també en brioix, però surt molt més una coca de full de llardons, perquè la gent pensa que no tots som d'aquí, hi ha molta gent de fora de Catalunya, a la qual pues, els xicharrones, els llardons, aquestes coses, són típics dels seus pobles, no? I llavors aquí a Catalunya es va fer molt típica el que és la coca de llardons per el que és Carnestoltes i així, llavors la gent també els hi agrada.
1: Mm-hmm. No sé si ens podràs guiar. Amb què entra millor la coca de Sant Joan? Amb cava o amb vi dolç?
6: Jo, per mi, amb cava, sense cap dubte.
1: Cava.
6: Bon cava català, que en tenim molts i molta varietat de tipus, i bueno, la gent que li pugui agradar el vi dolç, sí, però jo, per mi, un bon cava, i si és sec, per mi millor.
1: Brut, no?
6: Sec, brut, sí. És brut sec.
1: Brut sec.
6: No semisec ni dolç, sinó contra més brut, més sec és el cava i per mi és millor. I més els que patim de diabetis, no?
1: Doncs ens ho apuntem. Josep Maria Clua, gràcies per venir als estudis a explicar-nos aquesta gran tradició que és menjar coca de Sant Joan per la revetlla de Sant Joan.
6: Moltes gràcies a vosaltres, i sabeu que a Can Carbó teniu de totes les varietats per poder disfrutar una diada com és la diada de Sant Joan. Bona diada, bons petards i bon cava.
5: Doncs molt bona revetlla, sempre amb coca i una mica de cava entre bé. Jo sóc més de vi dolç, però...
1: Ho veus.
5: De gustos n'hi ha de tots colors. En tot cas, ara que passa un minut de 9:15, hem de celebrar la revetlla, però molta precaució amb les temperatures elevades i amb el risc d'incendi, i és que sembla que la calor seguirà prement amb força. Xavi Segura, bon dia.
7: Bon dia. Avui continuarà fent molta calor, una màxima aquí a Lloret que tornarà a rondar els 32 graus, algun grau per sobre, algun grau per sota, amb xafogor molt marcada i, per tant, dia, podríem dir que de cru estiu, tòrrid, i amb aquest sol que dominarà, calma, amb molta pols en suspensió i potser alguna boirina a primeres i a últimes hores. Però, en el conjunt del país, l'onada de calor fa un pas enrere. Ahir es va tocar sostre, amb fins a 40 graus o més en diversos punts de l'interior, destacant els 43 graus que es van assolir a Vilanova de Segrià, a Ponent, i avui, doncs, tot plegat rebaixarà una mica, no s'arribarà als 43 graus en aquesta àrea, i sembla que els 40 graus ja no s'assoliran fora de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Però vaja, que continuarem amb aquesta calor molt intensa, amb aquest episodi d'onada de calor en el conjunt del país, i la revetlla de Sant Joan es presenta càlida i molt tranquil·la. Això sí, no s'espera pluja, els ruixats de tarda del Pirineu no han d'arribar a la costa, només alguns intervals de núvols cada nit acabaran marxant, i per tant, nit plàcida per gaudir de la revetlla amb aquesta calitja per la pols en suspensió. Això sí, nit càlida, mínimes novament tropicals, aquestes nits de mal dormir. I els pròxims dies, doncs, es mantindran les temperatures molt altes per les dates, petits alts i baixos, però sempre amb molta calor, màximes per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, nits novament tropicals i sense pluja a la vista, amb sol i pols en suspensió.
5: Moltes gràcies, Xavi. Doncs prenem nota de tot plegat, i només afegir que ara mateix aquí a Lloret la temperatura puja ja als 26 graus quan passen 3 minuts de 9:15 del matí, i la humitat se situa al 68%.
8: Bon dia, bona hora.
5: I no ens aturem perquè tenim encara més teca per oferir-vos, i hem de seguir parlant d'aquesta revetlla de Sant Joan, perquè aquesta nit sol ser una nit moguda pels cossos de seguretat i emergències.
1: La de Sant Joan és la nit més curta de l'any, però també una de les més esperades per a molts. La gran afluència de persones que fan celebració i el fet que els petards tinguin tant de protagonisme solen ser una combinació que pot provocar accidents i incidències al llarg de la nit.
5: Via telefònica saludem l'inspector de la policia local i coordinador dels serveis de protecció civil i policia local, Joaquim Martín, bon dia.
9: Bon dia, bon dia.
5: Ens confirmes que sol ser una nit moguda pels cossos de seguretat i d'emergències, normalment?
9: Doncs sí, sol ser una nit de molt moviment, de trànsit, buscant el lloc per passar la revetlla i de celebració, per tant, molt moguda.
5: Quines solen ser les principals incidències que poden haver-hi?
9: De fet, tot allò relacionat amb el foc, amb la pirotècnia, tot el que té a veure també amb el trànsit, amb la mobilitat de les persones, aquestes són les incidències. El que aprofito també per demanar responsabilitat i prudència. El que és en aquesta nit ha de ser una nit de celebració i demanem, per una part, prudència a l'hora de fer servir la pirotècnia, a l'hora dels moviments entre llocs amb els vehicles i per altra part, responsabilitat en el cuidado dels menors, dels nens, en la manipulació d'aquests elements pirotècnics i recordar que, per exemple, no hi ha autorització per fogueres, només n'hi ha una autoritzada, que és la de l'Ajuntament, a tots els mitjans de seguretat que toca, molt a prop de l'Ajuntament, a la zona de platges.
5: Llavors fem aquesta crida, ens sumem a aquesta crida perquè hi hagi seny. Val a dir que, clar, aquí Lloret s'hi suma també que comença la temporada turística i s'ajunta totes les persones que venen a celebrar la revetlla i persones visitants de proximitat, també la gent d'aquí del poble, i a més, doncs, tots aquests turistes, que fa que suposo que hi hagi, doncs, una presència molt elevada de persones a la vila.
9: Sí, de fet, per nosaltres, a nivell d'activació de serveis, des de les associacions de voluntaris de protecció civil, de defensa forestal, que correspon a l'Ajuntament, evidentment, policia local, però també als serveis de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, bombers, tenim un dispositiu de coordinació pendent de qualsevol incidència que pugui haver. Recordar a tothom que el telèfon d'emergències és el 112, que el tocar el 112 ens facilita la coordinació a tots plegats i tenint en compte una mica la situació en la que estem. O sigui, aquesta, a la nit ja podem tenir una miqueta de vent de terral, del nord, que ens ajuda una miqueta, però ara pel matí els riscos són importants i hem de tenir molta cura, que ja comencem a tenir la part superficial de la vegetació molt, molt seca.
5: Doncs tot això és molt important de tenir-ho en compte i sobretot aquest seny, celebració sí, passar-ho bé. No sé, clar, els turistes, quan descobreixen tota aquesta tradició, clar, ells no estan avesats, no? Si la gent d'aquí té accidents però portem tota la vida doncs llançant petards i fent aquesta celebració, no sé si també us hi trobeu que hi ha turistes que doncs potser no hi estan tan avesats.
9: Sí, tenim una... Bueno, són situacions moltes vegades d'entendre quina és la tradició i s'ha escoltat parlar i fins i tot en confusions en el punt que comentàvem abans, no? De que les fogueres estan autoritzades, de que cadascú... això no és cert i ens hi trobem pues, situacions que suposen un risc per aquest desconeixement. Per altra part, també, aprofitar també amb el tema del benestar animal, de tenir que tenim les mascotes per constitució, o sigui, tenen aquesta animadversió, digmo, alerta davant d'aquest soroll que representen, de tenir cura per evitar que se'ns escapin i que pateixin els animals. També hem de tenir en compte, com a usuaris de la pirotècnia. I una qüestió també, Maria, ens s'ha donat i ja cada vegada menys, però molta cura amb el tema de les fogueres a la platja sense autorització, amb el risc que representen, a part d'estar prohibides, el risc que representa que entenem que després de fer la foguera la ensorrem, la tapem amb sorra, sense la precaució de que estigui apagada amb aigua, i estem creant un forn. Un forn que pot arribar fàcilment als 400 graus, 500 graus, durant un parell de dies. I trepitjar el dia següent o en dos dies i enfonsar-se al peu, es poden fer cremadures molt importants.
5: Que al final acaba patint algú que no és qui ha fet la foguera, no? Algú fa la foguera, sí, i l'endemà una altra persona innocent, pam.
9: Exacte. I tenim, de fet, un dels serveis que nosaltres tenim, aprofitant l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, que des d'aquí alabem la seva dedicació de forma altruista, saps? Mentre la resta estan de festa, ells hi col·laboren per garantir que hi hagi una festa tranquil·la. Una de les previsions que tenim amb els 7 quilòmetres de costa que en tenim, doncs una previsió de que si es produeix, que esperem que no es produeixi, aquestes fogueres improvisades d'estrangers o no, tenir-les controlades per recollir-les i evitar ensurts el dia següent o els dos dies de gent que vol aprofitar les nostres costes.
5: Doncs ho recollim tot plegat i animem a tothom a celebrar la revetlla, però amb seny i amb molta cura també, amb respecte cap a les altres persones i també les mascotes, com deies. Joaquim Martín, inspector de la policia local i coordinador del Servei de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bona revetlla.
9: A vosaltres, igualment.
8: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
5: 4 minuts per 3 quarts de 9. Ara ho deia l'inspector, ahir parlàvem també d'aquests efectes que tenen els petards en les mascotes, però avui volem centrar-nos en un altre dels col·lectius a qui pot perjudicar aquesta afició. Són les persones amb trastorn de l'espectre autista.
1: La presidenta de Pas a Pas, Eva Palau, assenyala per què pot afectar algunes de les persones que formen part d'aquest col·lectiu.
10: Algunes persones dins de l'espectre de l'autisme que presenten una elevada hipersensibilitat al soroll o també una necessitat de previsibilitat dels esdeveniments, llavors és probable que els petards o les explosions inesperades puguin generar doncs ansietat o una sobrecàrrega sensorial que porti a un malestar doncs emocional o fins i tot físic, no? I fent doncs que una festa com aquesta pugui ser una situació especialment complicada.
5: No obstant això, Eva Palau matisa que no a totes les persones amb el trastorn de l'espectre autista els molesten els petards i els sorolls forts, sinó tot el contrari. Per això alerta que no es pot generalitzar.
10: Sobre aquest tema, com amb moltes coses en l'autisme, no es pot generalitzar, no? La revetlla de Sant Joan i els petards, concretament, poden ser viscuts per moltes persones amb autisme amb la mateixa il·lusió i satisfacció que qualsevol altra persona. Fins i tot n'hi ha que ho poden viure o gaudir d'una forma especial. La meva filla, per exemple, li encanta. Fa 2 anys que és jurat popular dels focs artificials de Blanes i la fa molt feliç, perquè cada persona amb autisme doncs és diferent i per tant doncs no podem fer generalitzacions.
1: Les persones que tenen familiars amb TEA tenen estratègies per reduir la situació, com ara l'ús d'auriculars amb protecció acústica, planificar les sortides en moments en què l'ús dels petards és menys elevat o en llocs on es preveu que no hi haurà gran concentració de petards, tot i que aquests dies és complicat. Per això el que demana és que les persones que llencen petards en facin un ús responsable.
10: Que intentem fer un ús responsable dels petards, que es puguin concentrar en espais i moments concrets a la celebració i evitar doncs usar-los en dies previs o posteriors i fer-ne un ús doncs indiscriminat. D'aquesta manera doncs podem mantenir una tradició com aquesta, que és molt bonica i molt arrelada, no?, a la nostra cultura, i afavorir una convivència més respectuosa i inclusiva per les persones doncs, que els pot afectar d'una manera negativa aquesta festa i aquesta celebració amb tant de soroll i tanta imprevisibilitat.
5: Al final, el que demana Pas a Pas és que es fomenti la bona convivència i que sigui inclusiva per les persones a qui els afecta el soroll dels petards, sense perdre la celebració d'una tradició tan destacada com és la revetlla de Sant Joan.

0: quarts de nou i estem escoltant ara una cançó del grup Fades en col·laboració amb en Triquell, que es titula precisament Sant Joan, però ara no volem parlar més de la revetlla, la deixem a banda, perquè ara ens n'anem fins al cap de setmana per parlar de la celebració del Pride Costa Brava, i és que Fades és una de les agrupacions convidades. La celebració començarà divendres amb el pregó i la desfilada que anirà de la plaça de la Vila fins al Teatre de Lloret. Fades actuaran dissabte, quan també actuarà la Terremoto de Alcorcón, entre altres. Per parlar de la Pride Costa Brava, saludem a Ivan Soriano i Xavi Orri de Plurals. Els tenim els dos a via telefònica. Molt bon dia, nois.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Maria.
0: Expliqueu-nos una mica com es presenta l'edició d'aquest any.
1: Pues es presenta una edició molt calorosa, sembla, que aquest any tenim la pluja lluny per un costat i amb molts esdeveniments, més esdeveniments que mai,

0: Vegueria de Girona el celebra aquí a Lloret, vale? Aquí hi haurà una taula rodona on estarem nosaltres, plurals, però també hi haurà altres ponents, i hi haurà l'actuació d'una cantant d'Eufòria que molta gent coneix, que es diu Sofia Coy. Vale? Després, a partir de les 8 començarà el pregó i una desfilada que en Xavi us explicarà.
1: Sí, la idea de la desfilada, després de la lectura del pregó, com bé indicava l'Ivan, és una mica fer-nos visibles, no? És a dir, sí que està molt bé que fem la banda del concert a la plaça del teatre, però sempre diem que el teatre és un espai que és molt maco, que és molt acollidor i que és molt còmode, però que vulguis o no queda una mica apartat del que és el centre de la vila, no? I ja, llavors l'any passat ja vam començar a fer com una petita prova pilot que va ser passejar pel nucli antic, diguéssim, pel barri vell de Lloret, i aquest any el que fem és que aquesta desfilada doncs és molt més llarga, és a dir, un cop acabada l'acte que fem a la plaça de l'Ajuntament, a partir de les 8 de la tarda sortirem amb una mena de processó, jo dic, que és una processó, que és una desfilada, que pujarem des de la plaça de la Vila, passant per la plaça de l'Església i pel carrer Sant Pere, perdó, i pujarem ben bé fins a lo que és el casal de l'Obrera, al carrer anterior, i allà desviarem per pujar fins al teatre. Llavors, en aquesta desfilada ens acompanyarà una...
0: La xaranga, que es diu Bande Marcha.
1: Exacte, que farà un acompanyament, diguéssim, musical, i també ens acompanyaran les 7 candidates, que crec que hi ha alguna més, les 7 candidates oficials que es presenten al concurs Miss Sebesti Costa Brava, que es durà a terme una hora després del teatre, a la plaça Germina del Ros, però crec que també ens acompanyarà algun altre concursant de l'any passat, la conductora de l'esdeveniment, que és el Pupi Poisson, i algunes persones més també. Llavors, aquí a la desfilada, el que ens agradaria remarcar, Maria, és que ens agradaria que ens acompanyés tota la població de Lloret, tota no, però tota la major part possible de gent que ens vulgui acompanyar, i estem oberts a que la gent porti banderes, porti cartells, perquè pensem que és una manera de reivindicar i de fer-nos visibles, que està molt bé la festa, però també hi ha la part reivindicativa de l'esdeveniment, que és el Pride.
2: Per tant, oberta a tothom, la desfilada, tothom que vulgui seguir-vos, sí, des de la plaça de la Vila fins allà, se suma a la rua, diguéssim.
1: Exacte.
0: Sí, tot i que aquesta desfilada és algú nou a Lloret, és comú a tot arreu, a tots els països d'Europa i a totes les capitals europees o qualsevol altre lloc, que el que es fa és sortir al carrer per seguir visibilitzant que aquesta celebració, perquè l'orgull és una celebració, parteix de
1: la lluita i la reivindicació.
0: De la lluita i la reivindicació, efectivament, no? Però serà una cosa festiva, perquè anem amb una xaranga i anem amb les dracs, però no volem deixar la gent que vingui, que si ha de dir alguna cosa, tothom pot portar una pancarta o la bandera que consideri adient.
2: Clar, aquest tipus de desfilades són potser la part que més es coneix del Pride arreu, com deies, no?, que es fa a moltes ciutats europees. La vostra intenció, sí, aquest és el primer any, però la vostra intenció és que vagi creixent any a any i que es consolidi i que sigui potent aquí a Lloret també?
0: Tu ja ens coneixeu. Quan la gent, sí, o sigui, però nosaltres necessitem que el que comencem tingui una mica de seguidisme, no, en aquest sentit. Si funciona bé, tot pot ser una llavor que vagi creixent i acabi en una cosa més bonica i més gran a futur.
1: Sí, t'he de dir, Maria, jo aquí apunto jo, que és una reivindicació que ve de llarg, és a dir, per la gent que forma part de Plurals, gent que és simpatitzant i que col·labora amb nosaltres, sempre ens han dit que el que li fa falta a Lloret és una desfilada amb carrosses. L'Ivan i jo sempre pensem que sí que com a projecte és maco, és molt visible, és una cosa festiva també, però també organitzar i mobilitzar i muntar, organitzar carrosses és una cosa que també és com complicada. Llavors hem pensat, també hem de tenir en compte la idiosincràsia de Lloret. Lloret és un poble turístic, amb unes vies que es col·lapsen a l'estiu, i hem pensat, mira, comencem tallant el carrer Sant Pere, no tallant, però ocupant el carrer Sant Pere, i veurem si en properes edicions podem muntar una cosa amb carrosses, vull dir, una mica més d'aquest caire més festiu i més europeu, que la gent té una mica com marcat en el seu ideari.
2: Doncs en tot cas anirem veient de moment aquesta primera edició, que vagi molt i molt bé, i això, de moment tenim el que és divendres, però dissabte segueix la festa.
0: Bueno, divendres seguim després amb la gala drac. Sí, quan acabem la desfilada, a les 10 del vespre, a la plaça Germinal Ros, al Teatre de Lloret, Crec que tindrem la millor gala drag que hem tingut fins ara, és aquesta tercera edició. Hem apostat molt fort per aquesta, per la gala d'aquest any. Tenim 7 candidates de molt alt nivell, que venen molt preparades per fer el seu show i competir en aquest concurs que és Miss Travesti Costa Brava, i tenim una conductora que és

0: de luxe, que és la Pupi Poisson, que és una de les drags referents a l'estat espanyol amb més solidesa i més recorregut. Pensem que també ens acompanyarà una DJ per quan acabi la gala poder fer una mica de fiestuki. Pensem que serà una de gala molt bonica, molt bonica.
1: No hem d'oblidar que la Pupi Poison també actuarà, és a dir, a part de ser la conductora de la gala Miss Travesti Costa Brava i de donar pas a les 7 participants, també serà conductora de l'acte i també actuarà. I també no hem d'oblidar que no estarà sola a l'hora d'emetre els veredictes, estarà acompanyada per un jurat que encapçala la Petita Queen, que és una drag
0: Guanyadora de Drag Race.
1: correcta catalana de Barcelona, que va ser guanyadora de la segona edició, crec que de Drag Race. També l'acompanyen en Dani Borrego, que és un periodista lloretenc que treballa per la televisió espanyola, que no ens farà de jurat, i la Sofia Coll, que haurà actuat una hora abans a la plaça de la Vila, l'acte que fem en col·laboració amb l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, aquest acte que faran aquí, doncs la Sofia també pujarà a fer de jurat al teatre a l'edició, la tercera edició de Miss Travesti Costa Brava.
2: Doncs déu-n'hi-do. I ara sí, no?, que el divendres queda tancat o encara hi ha alguna coseta més?
1: No.
0: Bueno, després hi ha un after party, però que es realitza a Gotham, vale? On hi ha pels que vulguin continuar. Nosaltres el que recomanem és que la gent descansi una mica perquè dissabte hi ha molta teca, però hi ha gent que ho necessita i llavors poden anar a un after party que es fa a Gotham amb el grup Mamosel.
1: Exacte, a partir de 2:15 de 3 de la matinada.
2: Doncs prenem nota de tot i ara sí, dissabte, què és el que heu preparat?
0: Dissabte, durant el dia, recomanem a la gent descansar, anar a la platja. És el que estem dient a tothom que ens escriu, perquè ens escriu molta gent de fora de Lloret, per preguntar-nos què han de fer durant el dia, perquè venen a passar el cap de setmana a la Pride, i preparar-se per la nit, perquè tenim un concert que crec que està a l'alçada dels que hem tingut en altres edicions, amb la cap de cartell, que és la Terremoto del Corcón. En Xavi potser ens pot parlar una mica de la Terremoto.
1: Sí, la Terremoto és un referent dintre quan encara no parlàvem bé de drags, vull dir, ella tampoc és una drag a l'uso, perquè jo sempre dic que ella és una folklòrica, és una artista que toca moltes disciplines, però vinculades potser a la cosa drag, aquesta cosa de caracteritzar-te i d'exagerar tot el que és el teu vestuari. Llavors, la Terremoto es va fer molt famosa fa 20 anys fent adaptacions musicals de cançons, continua amb aquest tarannà, una mica de fer adaptacions, portar-se-les al seu terreny, però també és veritat que, a més, és creadora de diferents himnes, sense anar més lluny, ha fet diferents himnes per al Mago de Madrid, per al Pride de Madrid, i té un parell de cançons que són produïdes per elles, però és veritat que la gent la coneix per les diferents actuacions musicals que ha fet. I llavors la Terremoto el que fa és acompanyar les seves actuacions amb, diguéssim, amb un discurs, així com animant a la gent, doncs, a la gresca i a passar-s'ho bé. Vull dir, és una dona que tu li dones el micròfon i que té tables com per defensar, per parlar i per entretenir una mica a la concurrència i al públic que ens acompanyi.
0: I després tenim a Fades, que és un grup de Sesilles, és un grup emergent que formen part també del col·lectiu i que, bueno, estan instal·lant alguns temes que ja s'estan començant a ser hits, com el Catalonia Girls o algun altre que està sonant molt fort i que també està creant força expectació entre la gent més jove.
1: Sí, perquè les Fades parteixen d'aquest pop, una mica electropop que fan elles amb un toc de Clash i també una cosa molt moderna, i també el que han fet elles ha sigut reivindicar una mica també aquest pop i aquesta cosa electrònica amb llengua catalana, no? Que a vegades és també l'altra oblidat, a vegades sembla que tot ha de ser en anglès i en angloparlant, i doncs també el fet de reivindicar el català com a llengua per fer himnes en clau pop i electrònica, doncs també se'ls agraeix. I també és veritat que Fades també tenen un discurs molt, molt disruptiu, molt, molt,
0: Molt queer.
1: molt queer i molt trencador, una mica amb el que és tot l'establishment. No són molt crítics també amb moviments socials, amb moviments de denúncia, i ens semblava que aquest any era el millor moment com per portar-les a Lloret també.
2: A mi particularment m'agrada molt, Fades, ho he de dir.
1: Sí, oi?
0: Pues bueno, ja saps, Maria. Busca't l'outfit per venir.
1: Perquè, Maria, suposo que tots tenim aquesta visió una mica també reivindicativa, que a través de la música pots reivindicar moltes coses.
2: I tant.
1: I jo crec que elles ho estan fent.
0: I després tindrem a Susto. Susto és una de les integrants del duet Les Bistecs, que és força conegut, sobretot de la gent de la nostra generació.
1: Però té com dos himnes, no? Aquell de Senyores Bien, Senyores Feten,
0: Sí.
1: Historia del Arte.
0: i la Susto ha reprès la seva carrera musical fa ara un parell d'anys i s'ha instal·lat en molts cartells de prats d'arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, perquè bueno, és una, en Xavi també us la pot definir molt més millor que jo.
1: Sí, bueno, la Susto el que fa és ella diu que hace tecno de l'extraràdio, és a dir, és com, no vull dir que sigui com una cosa poligonera, però sí, el que fa és reivindicar també, perquè les seves lletres, les seves cançons també són molt disruptives, també són molt, molt reivindicatives, vull dir, ella parla de la crisi del formigó, de la construcció d'accés al vivenda, de la saturació de carreteres, vull dir, a través de la música, amb un toc festiu i per, no, per dir-ho d'alguna manera una mica petardo, doncs reivindica també molts de moviments socials i ho fa amb una base molt electrònica, molt tecno i molt, molt, molt, molt bailable, molt, una cosa per ballar a última hora de la nit.
0: I en tot això ens acompanyarà també DJ Mònica, que, i l'element comú dels quatre artistes és aquest element petardo, alguns cadascú ha portat al seu terreny i sobretot posant el tema queer i el tema LGTBIQ+, sobre la taula, que és també el motiu d'aquest concert. Vale? Novetats també us podem dir que aquest any sí tenim ventanys per vendre, perquè cada any venen. No hi ha ventanys perquè això és l'Abanicos Weekend, aquest any sí que tindreu parada per comprar els ventalls i que hi haurà menjar i bueno, una mica el de cada any no gaire més.
1: Exacte. Jo volia afegir, Maria, no sé si tens alguna pregunta més, però volia afegir una coseta. Nosaltres aquest any la campanya de banderoles que vehiculem a través dels usuaris de plurals i de Rainbow ha sigut una, diguéssim, un apropiacionisme cultural d'elements de la cultura lloretenca a través de la dissenyadora i il·lustradora Lara Lars. Segurament que la gent ho ha pogut veure per Lloret, ha vist la Cabra d'Or caracteritzada per la Lara Lars o adaptada, ha vist el castell de Lloret, ha vist uns bugadors, ha vist diferents elements de l'ideari. Doncs aquesta part que està penjada des de principis del mes de maig, que és la campanya de sensibilització que hem conduït a través de plurals amb els joves de Tata Rainbow i diferents usuaris, també va acompanyada d'una altra part que hem anat una mica endarrerits perquè els timings a vegades a nosaltres ens agrada tocar o fer moltes coses i fer-les molt bé i a vegades els temps ens juguen una mala passada. Al Museu del Mar, a partir de divendres, o jo dic divendres perquè dijous serà encara una mica just, hi haurà una exposició que serà durant tot aquest estiu, si tot va bé. Havia d'estar en un principi juny i juliol, anem una mica tard, ja serà doncs, a partir de divendres i pensem que tot juliol i potser podria estar a part de l'agost, però això ho hem d'acabar de confirmar. És una exposició que repassa 60 anys d'història LGTBIQ+, de Lloret de Mar, es diu Liberaté, i el que hem fet ha sigut, nosaltres fa des del 2020, que vam començar un projecte d'investigació, de recuperació de la memòria oral i de la història del col·lectiu LGTBIQ+, de Lloret, un projecte que vam liderar a través de plurals, però també des de l'Arxiu de Lloret. I llavors el que hem fet ha sigut muntar una petita exposició entorn a 8 eixos temàtics que repassen aquests 60 anys del col·lectiu a Lloret, de lluita, de visibilització i de reivindicació de qui som i d'on venim. Llavors això és com us deia, havia d'estar muntada a partir de l'1 de juny, però diferents factors ens han fet que anem una miqueta més tard. Inaugurem aquesta setmana a partir de divendres i la gent no podrà visitar en l'horari de visites que té el Museu del Mar.
2: Doncs, ostres, si et sembla, Xavi, com que ara ho has dit així molt ràpid, un altre dia, ara queda dit, a partir de divendres bueno, sí, es podrà muntada. Visitar, però farem una altra entrevista per parlar-ne, perquè sí. Crec que el tema dona per
1: sí.
2: Molt.
1: Sí, doncs nosaltres muntem demà dijous, a partir de divendres estarà visitable, però com bé dius, Maria, a partir de la setmana vinent quedem un dia, en parlem i fem un report també.
2: Va, doncs que queda dit i això sí, que vagi molt i molt bé tota la celebració del Pride Costa Brava, també hi haurà aquesta exposició que es pot visitar a partir de divendres i que en parlarem més àmpliament i Xavi Orri, Ivan Soriano de Plurals, moltíssimes gràcies per compartir-ho tot amb nosaltres, molt bona festa.
1: Gràcies a vosaltres, us esperem al teatre.
2: I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora, ens han quedat un parell de temes que podreu recuperar els serveis informatius. Ara són les 9:01 i acabem desitjant-vos molt bona revetlla.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica. Llengua catalana. Anglès. Castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Veterinaris alerten dels efectes dels petards en els nostres animals de companyia. A les portes de la revetlla de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any, també augmenta la preocupació pel benestar dels gossos i els gats. Els petards poden provocar-los por i estrès, una situació que avui tractem amb el veterinari Marc Giral. Segons explica Giral, a finals de juny a la clínica veterinària solen rebre força consultes relacionades amb aquesta problemàtica. La gent acostuma a deixar-ho per a última hora, assenyala. Per això considera que l'ideal seria començar a preparar els nostres peluts 2 mesos abans d'aquestes dates, per tal de poder modificar la percepció que tenen dels sorolls forts dels petards.
4: Efectivament, i de fet, mesos abans, si tenim la sort, entre cometes, de tenir un cadell en aquesta època de l'any, on encara estem en el seu període de socialització, és el millor que podria passar, en el sentit de que si acostumem a l'animal a que els sorolls forts no són res dolent, tindríem molt de guanyat ja. A partir d'aquí, si volem intentar revertir una situació on l'animal ja hi té aquesta fòbia, ja té aquest patiment relacionat amb els sorolls forts, els petards en aquest cas, hem de treballar-ho molt abans, hem de treballar-ho amb mètodes de maneig, d'ajudes a pàgines web que ens aporten sorolls molt reals, intentar variar aquesta percepció de l'animal, fer que l'animal vegi aquests sorolls com a algú bo, i clar, això no es fa només en una setmana, això té mesos de feina. I si volem intentar estalviar medicacions fortes, tot el que són complements vitamínics naturals s'haurien de donar entre 2, 3, inclús 4 setmanes abans de l'inici de la revetlla.
3: Molts gats i gossos poden patir episodis de pànic o ansietat a conseqüència del soroll que provoquen els petards. Per això, segons Giral, la millor de les situacions seria tenir un cadell, perquè integrés aquest so com una cosa habitual amb més facilitat.
4: El tenir un cadell en aquesta època de l'any seria l'ideal, perquè d'aquesta manera fas que l'animal integri aquest so com a algo entre cometes habitual en la seva vida, i per tant fas que no li tingui por. A partir d'aquí, llavors sí que passem a l'altre extrem, passem a intentar que no escoltin mai aquests sorolls, i per tant el dia que l'escolten, encara que sigui de lluny, perquè cal recordar que els gossos escolten molt més enllà que nosaltres, els dies que escolten tempestes que estan a quilòmetres o petards que nosaltres no arribem a percebre i ells sí, comencen a tenir aquest problema, perquè com que no ho han escoltat mai, intentem que mai l'arribin a escoltar, quan l'escolten es desencadena el problema.
3: Les tempestes, el soroll de les motos i qualsevol altre so al qual l'animal no estigui acostumat poden provocar-li situacions d'estrès perquè no sap d'on provenen. En aquest sentit, el veterinari destaca la importància d'aplicar mesures de maneig o bé recórrer a la medicació quan sigui necessari.
4: Clar, intentar fer aquestes mesures de maneig a través d'aquestes pàgines web, si tenim animals amb molts de problemes, ajudar amb medicació, que ens ajudi a reduir els nivells d'ansietat, i per tant que puguin integrar molt millor, perquè un animal que estigui en un atac d'ansietat ja li pots donar premis, el que més li agradi del món, que no te l'agafarà, i per tant no podràs arribar a canviar-li la percepció. Però si aconsegueixes reduir aquest nivell d'ansietat, aconsegueixes fer un soroll molt més fluix del que seria la realitat, començar a donar-li premis, joc, joguines, carícies, el que més li agradi a l'animal, en el moment en què sona i l'animal a poc a poc va variant aquesta percepció, doncs es pot arribar a aconseguir. Però és una feina de mesos que costa molt de poder fer. Molta gent està interessada avui, demà, i demà passat ja se n'oblidarà, perquè ja haurà passat, ja no hi pensarem i no hi tornarem a caure fins al maig o al juny de l'any que ve.
3: A més, els gossos i els gats no són els únics que pateixen pels petards. Segons explica Giral, qualsevol animal que no estigui acostumat al soroll ho pot passar malament. Cal, doncs, actuar amb prudència a l'hora de llançar petards i, si és possible, fer-ho en zones apartades perquè les mascotes no pateixin.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. El millor restaurant de Lloret és el Sant Telm, segons la crítica que ha publicat el diari El Periódico de Catalunya, la periodista Andrea Valenzuela. El restaurant, ubicat al Passeig Verdaguer, forma part de la Vila Group. Una de les seves responsables, Cristina Bernat, assegura que no tenia ni idea que el diari publicaria aquesta crítica.
4: La veritat que molt contents, perquè la notícia ha sigut una sorpresa, perquè no sabíem que es publicaria i, per tant, contents i agraïts. Creiem que és un reconeixement a la feina ben feta. El Sant Elm, des d'un principi, va ser una aposta per un producte que ens feia molta il·lusió de tenir el grup de la vila. Volíem, a través de la gastronomia, explicar la tradició, la nostra tradició lloretenca. Aquest Lloret que mira el mar, que viu del mar, i també un reconeixement a aquells pioners del turisme a Lloret de Mar. No? Això creiem que per nosaltres és molt important que el client que ve, qui s'asseu a casa nostra, copsi una mica aquesta idea.
3: A la seva publicació, la periodista assenyala que Lloret té veritables meravelles gastronòmiques ocultes entre els seus carrers. Afortunadament, Google i altres buscadors permeten descobrir un dels restaurants millors valorats del municipi. A Google, el Sant Elm compta amb un miler de comentaris que li atorguen una puntuació mitjana de 4,8 estrelles, quan el màxim és de 5. Cristina Bernat agraeix la confiança de la clientela i la tasca que du a terme l'equip que treballa al restaurant Sant Elm.
4: Suposa un reconeixement per part dels nostres clients, que ens fan confiança, que venen, que ens recomanen, que ho gaudeixen, que ens ho expliquen, i també el personal, o sigui, l'equip que tenim aquí a Sant Elm, que cada dia treballa perquè el resultat sigui aquest i que a mica en mica ho anem aconseguint. O sigui que felicitats a ells, felicitats a Lloret i que tinguem un bon estiu.
3: La crònica del Periódico també ressalta que la proposta gastronòmica del restaurant és 100% sense gluten, acreditat per l'Associació de Celíacs de Catalunya. La cuina de l'equipament està oberta tot el dia i la seva carta destaca pels productes seleccionats, elaborats amb marisc i peix fresc, que varia segons la temporada. També compta amb un ampli ventall per a tots els gustos, passant per pizzes o carns i productes frescos del dia que estan fora de carta.
5: La previsió meteorològica.
3: Moment per saber la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores i revetlla de Sant Joan. Xavier Segura, bon dia.
6: Bon dia. Avui continuarà fent molta calor, una màxima aquí a Lloret que tornarà a rondar els 32 graus, algun grau per sobre, algun grau per sota, amb xafogor molt marcada i, per tant, dia, podríem dir que de cru estiu, tòrrid, i amb aquest sol que dominarà, calma, amb molta pols en suspensió i potser alguna boirina a primeres i a últimes hores. Però, en el conjunt del país, l'onada de calor fa un pas enrere. Ahir es va tocar sostre, amb fins a 40 graus o més en diversos punts de l'interior, destacant els 43 graus que es van assolir a Vilanova de Segrià, a Ponent, i avui, doncs, tot plegat rebaixarà una mica, no s'arribarà als 43 graus en aquesta àrea, i sembla que els 40 graus ja no s'assoliran fora de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Però vaja, que continuarem amb aquesta calor molt intensa, amb aquest episodi d'onada de calor en el conjunt del país, i la revetlla de Sant Joan es presenta càlida i molt tranquil·la. Això sí, no s'espera pluja, els ruixats de tarda del Pirineu no han d'arribar a la costa, només alguns intervals de núvols cada nit acabaran marxant i, per tant, nit plàcida per gaudir de la revetlla amb aquesta calitja per la pols amb suspensió, això sí, nit càlida, mínimes novament tropicals, aquestes nits de mal dormir. I els pròxims dies, doncs, es mantindran les temperatures molt altes per les dates, petits alts i baixos, però sempre amb molta calor, màximes per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, nits novament tropicals i sense pluja a la vista, amb sol i pols amb suspensió.
3: Gràcies, Xavier, per la informació. Temperatura ara mateix de 28 graus centígrads.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: moi.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia. Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Prudència a l'hora de llançar petards i també en els desplaçaments en vehicle. És la principal crida que fa l'inspector de la policia local i coordinador del Servei de Protecció Civil a Lloret de Mar, Joaquim Martín, de cara a la celebració d'aquesta revetlla de Sant Joan. La de Sant Joan és la nit més curta de l'any, però també una de les més esperades per molts. La gran afluència de persones que fan celebració i el fet que els petards tinguin tant de protagonisme solen ser una combinació que pot provocar accidents i incidències al llarg de la nit. Joaquim Martín demana sobretot molta precaució amb els menors que manipulen pirotècnia.
4: Demanem, per una part, prudència a l'hora de fer servir la pirotècnia, a l'hora dels moviments entre llocs amb els vehicles, I per altra part, responsabilitat en el cuidado dels menors, dels nens, en la manipulació d'aquests elements pirotècnics, i recordar que, per exemple, no hi ha autorització per fogueres, només n'hi ha una autoritzada, que és la de l'Ajuntament, molt a prop de l'Ajuntament, a la zona de platges.
3: Pel que fa a les fogueres, Joaquim Martín recorda que cal permís per poder-ne encendre i, en aquest sentit, a Lloret de Mar només està permesa la que organitza l'Ajuntament a la platja. No obstant això, és molt habitual que hi hagi persones que fan petits focs a la platja i alerta que és molt perillós.
4: Les fogueres a la platja sense autorització, amb el risc que representen, a part d'estar prohibides, el risc que representa que entenem que després de fer la foguera la ensorrem, la tapem amb sorra sense la precaució de que estigui apagada amb aigua i trepitjar el dia següent o en dos dies i enfonsar-se el peu es poden fer cremadures molt importants.
3: Per gaudir d'una foguera, recordem que l'Ajuntament n'encendrà una a dos quarts de deu a la platja, a l'alçada de la plaça de la Vila, una iniciativa que s'emmarca dins dels actes de rebuda de la Flama del Canigó.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: Moltíssimes gràcies!
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia. Us parla Mar Vilamajor. La flama del Canigó arribarà aquest vespre a Lloret de Mar per donar inici a la rebetlla de Sant Joan. Lloret de Mar rebrà aquest vespre la flama del Canigó, un dels actes més emblemàtics de la rebetlla de Sant Joan. Els ciclistes arribaran amb la flama cap a les 8 del vespre al passeig de Cúller, al Rieral, i posteriorment es dirigiran cap a la plaça de la Vila, on està previst que arribin cap a 9:15. La celebració culminarà amb l'encesa de la foguera cap a 9:45 davant de la platja. En parlem amb representants de les entitats implicades i amb la regidora de Cultura i Festes. Òmnium Cultural s'encarrega de coordinar que la flama del Canigó arribi arreu dels Països Catalans fins a Alacant. Per a Gràcia Ferrer, representant de l'entitat al nostre municipi, la flama del Canigó representa unitat, tradició i resistència, ja que la primera vegada que va travessar els Pirineus va ser l'any 1965, en plena dictadura franquista.
3: Això és un acte, ja és una tradició ja, perquè ja fa doncs, 75 anys, vull dir que 70 anys ja comença a ser una tradicional, però sí que és un moment de reivindicació i de recordar aquesta unió dels Països Catalans des de la Catalunya Nord doncs, fins a Alacant, i és reivindicatiu de la nostra cultura, del nostre país i de la nostra identitat.
2: Enguany seran 20 els ciclistes que portaran la flama fins a Lloret de Mar des del Coll d'Ares. A Lloret, l'organització de l'arribada de la flama del Canigó va a càrrec d'Oncobike, la penya ciclista de Lloret i Carcans Pedalant. Des d'aquest punt baixaran cap a Camprodon, passaran per la Garrotxa, aniran fins a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, on faran una parada per dinar. Després continuaran cap a Girona, Caldes de Malavella i Vidreres, i un cop a Lloret entregaran la flama a l'Ajuntament. En total calculen que estaran unes 7 hores pedalant. Segons Josep Fornés, membre de Carcans Pedalant, portar la flama del Canigó a la vila des de fa més de 5 anys és tot un orgull.
4: Home, personalment, sent lloretenc, per nosaltres és un honor i un orgull poder disfrutar d'aquest dia, que és un dia meravellós perquè passem per uns paisatges excepcionals. Fins al dia d'avui hem anat sempre amb gent molt maca, molt agraïda, molt comprensible, de molt bon rotllo tothom. I això, doncs, què significa? Doncs, per mi és un orgull. Hi ha hagut moltes motos, hi ha hagut el grup de motos, hi ha hagut molta gent abans que nosaltres. Ara ens toca a nosaltres, que portem, sembla que són 5 o 6 anys, o sí, sembla que són 5 o 6 anys, i realment doncs, uita, vam agafar el relleu d'aquesta gent que ho va fer molt bé durant tants anys, i bueno, ens ho vam proposar nosaltres, gràcies a Oncobike, que són els que van promoure el tema aquest. Ja saps que Oncobike treballen per allò del càncer i aquestes coses. Llavors vam proposar aquesta sortida i vam tirar endavant, i ara doncs, bueno, estem fent relleus i mica a mica doncs, tots col·laborem una miqueta més perquè no s'ho carreguin ells.
2: Per acabar, la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, posa l'accent en gaudir de la celebració, però sempre amb cura i seny.
5: Seguim amb la tradició, sobretot treballant perquè sigui doncs, una nit segura, cívica per tothom, perquè sabem doncs, que dintre de tot doncs, també és una nit que corre algun risc pel tema del foc, les temperatures ja sabem com les tenim, per tant, més enllà de mantenir-ho tot estable, res nou. Aquesta nit és una nit, com dèiem, molt màgica, molt especial, plena de foc, d'alegria, de germanor, tot molt bé, tot molt maco, però sobretot que siguem respectuosos, que tinguem cura, que anem amb seny, perquè sabem com tenim els boscos, sabem les temperatures que hi ha. Per tant, jo el meu missatge és a tothom que hi participi, tothom que se senti la festa seva, que vingui, que hi participi, que després la gent se'n vagi a casa seva a fer les festes que calguin a la platja on te vulgui, però que tingui molt de seny, molta cura amb ells mateixos i amb el medi ambient, perquè sabem que una guspira pot fer molt de mal. Per tant, nosaltres treballarem per intentar que no passi res, per resoldre els problemes que hi hagin, però la ciutadania els demanem això, que siguin respectuosos i que tinguin seny, que s'ho passin molt i molt bé, perquè també doncs, es tracta d'això, però que tinguin molt de seny i molta cura amb el terreny.
2: Recordem els horaris d'aquest vespre: arribada de la flama del Canigó al passeig de Cúller, al Rieral, cap a les 8, arribada a la plaça de la Vila i encesa de la foguera davant de la platja cap a 9:15.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Ritme, ritme, la teu. Nova Ràdio Lloret.

0: vaja lenta. Trec la roba, em dóna el tur, no ets parienta. Pot casava i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda. Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Les coques de Sant Joan són les grans protagonistes de la revetlla. En plena revetlla de Sant Joan hem parlat de petards, de la flama del Canigó, i ara és el moment també de parlar de la coca de Sant Joan, una de les coques més populars que tenim aquí a Catalunya. La tradicional és la de fruita confitada i pinyons, però n'hi ha moltes varietats. Josep Maria Clua, propietari del forn i pastisseria a Can Carbó, ens explica quines són les diferents coques que elaboren i quina és la que té més èxit.
4: Bueno, nosaltres estem fabricant coques de brioix, a les quals fem la típica de fruita, en fem de crema, en fem de cabell, en fem de xocolata, i després fem la coca de full de llardons i coques farcides de full de cabell d'àngel i crema i xocolata. Tot això va començar només amb una coca de fruita que era rodona poder celebrar el dia més llarg de l'estiu, i ara pues, aquí a Catalunya ens hem arrelat molt en aquesta festa, a la qual entre els focs i el cava ho celebrem, i des de luego intentem cada vegada modernitzar una mica més aquest producte.
3: Pel que fa a les quantitats, tot depèn del dia de la setmana en què cau la revetlla. Aquest any, però, en ser dimarts laborable, la gent de fora de la població costa més que vingui, explica Clua. Els preus oscil·len entre els 14 euros de les coques més petites i els 40 euros de les grans, depenent també de la mida i dels ingredients. La clientela acostuma a optar per les coques mitjanes, ja siguin de fruita o de crema. A més de les coques de fruita i de crema, la de llardons, típica de carnaval, també és una de les preferides dels amants del dolç.
4: Sí, perquè és una coca diferent, no? És una coca de full, no és una coca de brioix. Es pot fer també amb brioix, però surt molt més una coca de full de llardons, perquè la gent pensa que no tots som d'aquí, hi ha molta gent de fora de Catalunya, a la qual pues, els xicharrones, els llardons, aquestes coses, són típics dels seus pobles, no? I llavors aquí a Catalunya es va fer molt típica el que és la coca de llardons per el que és carnestoltes i així, llavors la gent també els hi agrada.
3: En dates assenyalades com aquesta, les pastisseries registren un gran volum de vendes. Per sort, a Catalunya, les celebracions tradicionals estan força repartides al llarg de l'any, amb campanyes tan importants com les mones de Pasqua, els panellets de Tots Sants o les coques de Sant Joan. Una coca que, segons el propietari de Can Carbó, entra d'allò més bé acompanyada d'una copa de cava sec. Sigui de fruita, de crema o de llardons, la coca continua sent un element imprescindible de la revetlla de Sant Joan i una tradició que any rere any es manté ben viva a les taules catalanes.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Ràdio Lloret.
1: Ei, hola.
2: Hola, res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda. Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Prudència a l'hora de llançar petards i també en els desplaçaments en vehicle. És la principal crida que fa l'inspector de la policia local i coordinador del Servei de Protecció Civil a Lloret de Mar, Joaquim Martín, de cara a la celebració d'aquesta revetlla de Sant Joan. La de Sant Joan és la nit més curta de l'any, però també una de les més esperades per molts. La gran afluència de persones que fan celebració i el fet que els petards tinguin tant de protagonisme solen ser una combinació que pot provocar accidents i incidències al llarg de la nit. Joaquim Martín demana sobretot molta precaució amb els menors que manipulen pirotècnia.
4: Demanem, per una part, prudència a l'hora de fer servir la pirotècnia, a l'hora dels moviments entre llocs amb els vehicles, I per altra part, responsabilitat en el cuidado dels menors, dels nens, en la manipulació d'aquests elements pirotècnics, i recordar que, per exemple, no hi ha autorització per fogueres, només n'hi ha una autoritzada, que és la de l'Ajuntament, molt a prop de l'Ajuntament, a la zona de platges.
3: Pel que fa a les fogueres, Joaquim Martín recorda que cal permís per poder-ne encendre i, en aquest sentit, a Lloret de Mar només està permesa la que organitza l'Ajuntament a la platja. No obstant això, és molt habitual que hi hagi persones que fan petits focs a la platja i alerta que és molt perillós.
4: Les fogueres a la platja sense autorització, amb el risc que representen, a part d'estar prohibides, el risc que representen, que entenem que després de fer la foguera la ensorrem, la tapem amb sorra sense la precaució de que estigui apagada amb aigua i trepitjar el dia següent o en dos dies i enfonsar-se el peu, es poden fer cremadures molt importants.
3: Per gaudir d'una foguera, recordem que l'Ajuntament n'encendrà una a dos quarts de deu a la platja, a l'alçada de la plaça de la Vila, una iniciativa que s'emmarca dins dels actes de rebuda de la Flama del Canigó.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Plurals fa una crida als lloretencs a participar en la desfilada del Pride Costa Brava. Una edició que arriba amb una gran novetat, una desfilada oberta a tothom. Aquest divendres 26, a partir de les 7 de la tarda, la plaça de l'Ajuntament acollirà la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull. La jornada inclourà una taula rodona i l'actuació de la cantant d'Eufòria, Sofia Coll. A partir de les 8 del vespre començarà el pregó i tot seguit tindrà lloc la desfilada oberta a tothom, la gran novetat d'aquesta edició. La rua estarà acompanyada amb una xaranga i comptarà amb la participació de diverses persones influents del col·lectiu. Parlem amb Ivan Soriano, president de Plurals, i Xavi Orri, membre de l'associació LGTBIQ+ del municipi.
4: Sí, la idea de la desfilada, després de la lectura del pregó, com bé indicava l'Ivan, és una mica fer-nos visibles, no? És a dir, sí que està molt bé que fem la banda del concert a la plaça del teatre, però sempre diem que el teatre és un espai que és molt maco, que és molt acollidor i que és molt còmode, però que vulguis o no queda una mica apartat del que és el centre de la vila, no? I ja, llavors l'any passat ja vam començar a fer com una petita prova pilot que va ser passejar pel nucli antic, diguéssim, pel barri vell de Lloret, i aquest any el que fem és que aquesta desfilada doncs és molt més llarga, és a dir, un cop acabada l'acte que fem a la plaça de l'Ajuntament, a partir de les 8 de la tarda sortirem amb una mena de processó, jo dic que és una processó, que és una desfilada, que pujarem des de la plaça de la Vila, passant per la plaça de l'Església i pel carrer Sant Pere, perdó, i pujarem ben bé fins a lo que és el casal de l'Opera, al carrer anterior, i allà desviarem per pujar fins al teatre. Llavors, el que ens agradaria remarcar, Maria, és que ens agradaria que ens acompanyés tota la població de Lloret, o sigui, tota no, però tota la major part possible de gent que ens vulgui acompanyar i a ser oberts a que gent porti banderes, porti cartells, perquè pensem que és una manera de reivindicar i de fer-nos visibles, que està molt bé la festa, però també hi ha la part reivindicativa de l'esdeveniment, que és el Pride.
3: L'Ivan i en Xavi expliquen que molta gent els havia comentat que a la Festa de l'Orgull de Lloret li faltava una desfilada amb carrosses. Per aquest motiu, aquest any s'han decidit a fer aquest primer pas amb una desfilada oberta i asseguren que edició rere edició aniran valorant com pot evolucionar la proposta.
5: Tu ja ens coneixeu, ja ens coneixeu. Quan la gent, sí, o sigui, però nosaltres necessitem que el que comencem tingui una mica de seguidisme, no?, en aquest sentit. Si funciona bé, tot pot ser una llavor que vagi creixent i acabi en una cosa més bonica i més gran a futur.
4: Sí, t'he de dir, Maria, i aquí apunto jo, que és una reivindicació que ve de llarg, és a dir, per la gent que forma part de Plurals, gent que és simpatitzant i que col·labora amb nosaltres, sempre ens han dit que el que li fa falta a Lloret és una desfilada amb carrosses. L'Ivan i jo sempre pensem que sí que com a projecte és maco, és molt visible, és una cosa festiva també, però també organitzar i mobilitzar i muntar, organitzar carrosses és una cosa que també és com complicada. Llavors hem pensat, també hem de tenir en compte la idiosincràsia de Lloret. Lloret és un poble turístic, amb unes vies que es col·lapsen a l'estiu, i hem pensat, mira, comencem tallant el carrer Sant Pere, no tallant, però ocupant el carrer Sant Pere, i veurem si en properes edicions podem muntar una cosa amb carrosses, vull dir, una mica més d'aquest caire més festiu i més europeu, que la gent té una mica com marcat en el seu ideari.
3: Recordem, doncs, que aquest divendres 26 a les 7 de la tarda tothom qui ho vulgui podrà participar en aquesta desfilada que sortirà des de la plaça de l'Ajuntament per celebrar el Dia Internacional de l'Orgull.
6: Més info a novaradiolloret.cat.

buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. La flama del Canigó arribarà aquest vespre a Lloret de Mar per donar inici a la revetlla de Sant Joan. Lloret de Mar rebrà aquest vespre la flama del Canigó, un dels actes més emblemàtics de la revetlla de Sant Joan. Els ciclistes arribaran amb la flama cap a les 8 del vespre al passeig de Cúller, al Rieral, i posteriorment es dirigiran cap a la plaça de la Vila, on està previst que arribin cap a 9:15. La celebració culminarà amb l'encesa de la foguera cap a 9:15 davant de la platja. En parlem amb representants de les entitats implicades i amb la regidora de Cultura i Festes. Òmnium Cultural s'encarrega de coordinar que la flama del Canigó arribi arreu dels Països Catalans fins a Alacant. Per a Gràcia Ferrer, representant de l'entitat al nostre municipi, la flama del Canigó representa unitat, tradició i resistència, ja que la primera vegada que va travessar els Pirineus va ser l'any 1965, en plena dictadura franquista.
5: Això és un acte, ja és una tradició ja, perquè ja fa doncs, 75 anys, vull dir que 70 anys ja comença a ser una tradicional, però sí que és un moment de reivindicació i de recordar aquesta unió dels països catalans des de la Catalunya Nord doncs, fins a Alacant, i és reivindicatiu de la nostra cultura, del nostre país i de la nostra identitat.
4: Enguany seran 20 els ciclistes que portaran la flama fins a Lloret de Mar des del Coll d'Ares. A Lloret, l'organització de l'arribada de la flama del Canigó va a càrrec d'Oncobike, la penya ciclista de Lloret i Carcans Pedalant. Des d'aquest punt baixaran cap a Camprodon, passaran per la Garrotxa, aniran fins a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, on faran una parada per dinar. Després continuaran cap a Girona, Caldes de Malavella i Vidreres, i un cop a Lloret entregaran la flama a l'Ajuntament. En total calculen que estaran unes 7 hores pedalant. Segons Josep Fornés, membre de Carcans Pedalant, portar la flama del Canigó a la vila des de fa més de 5 anys és tot un orgull.
6: Home, personalment, siguent lloretenc, per nosaltres és un honor i un orgull poder disfrutar d'aquest dia, que és un dia meravellós perquè passem per uns paisatges excepcionals. Fins al dia d'avui hem anat sempre amb gent molt maca, molt agraïda, molt comprensible, de molt bon rotllo tothom. I això, doncs, què significa? Doncs, per mi és un orgull. Hi ha hagut moltes motos, hi ha hagut el grup de motos, hi ha hagut molta gent abans que nosaltres. Ara ens toca a nosaltres, que portem, sembla que són 5 o 6 anys, i realment, doncs, vam agafar el relleu d'aquesta gent que ho va fer molt bé durant tants anys. I, bueno, ens ho vam proposar nosaltres, gràcies a Oncobike, que són els que van promoure el tema aquest. Ja saps que Oncobike treballen per allò del càncer i aquestes coses. Llavors vam proposar aquesta sortida i vam tirar endavant, i ara estem fent relleus i mica en mica tots col·laborem una miqueta més perquè no s'ho carreguin ells.
4: Per acabar, la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, posa l'accent en gaudir de la celebració, però sempre amb cura i seny.
7: Seguim amb la tradició, sobretot treballant perquè sigui doncs, una nit segura, cívica per tothom, perquè sabem doncs, que dintre de tot doncs, també és una nit que corre algun risc pel tema del foc, les temperatures ja sabem com les tenim, per tant, més enllà de mantenir-ho tot estable, res nou. Aquesta nit és una nit, com dèiem, molt màgica, molt especial, plena de foc, d'alegria, de germanor, tot molt bé, tot molt maco, però sobretot que siguem respectuosos, que tinguem cura, que anem amb seny, perquè sabem com tenim els boscos, sabem les temperatures que hi ha. Per tant, jo el meu missatge és a tothom que hi participi, tothom que se senti la festa seva, que vingui, que participi, que després la gent se'n vagi a casa seva a fer les festes que calguin a la platja on te vulgui, però que tingui molt de seny, molta cura amb ells mateixos i amb el medi ambient, perquè sabem que una guspira pot fer molt de mal. Per tant, nosaltres treballarem per intentar que no passi res, per resoldre els problemes que hi hagin, però la ciutadania els hi demanem això, que siguin respectuosos i que tinguin seny, que s'ho passin molt i molt bé, perquè també doncs, es tracta d'això, però que tinguin molt de seny i molta cura amb el terreny.
4: Recordem els horaris d'aquest vespre, arribada de la Flama del Canigó al passeig de Cúller al Rieral cap a les 8, arribada a la plaça de la Vila i encesa de la foguera davant de la platja cap a 9:45.
3: La previsió meteorològica.
4: Ens interessem per la situació meteorològica amb Xavier Segura. Bona tarda.
8: Bona tarda. Avui continuarà fent molta calor, una màxima aquí a Lloret que tornarà a rondar els 32 graus, algun grau per sobre, algun grau per sota, amb xafogor molt marcada i, per tant, dia, podríem dir que de cru estiu, tòrrid, i la revetlla de Sant Joan es presenta càlida i molt tranquil·la. Això sí, no s'espera pluja, els ruixats de tarda del Pirineu no han d'arribar a la costa, només alguns intervals de núvols cada nit acabaran marxant i, per tant, nit plàcida per gaudir de la revetlla amb aquesta calitja per la pols amb suspensió, això sí, nit càlida, mínimes novament tropicals, aquestes nits de mal dormir. I els pròxims dies, doncs, es mantindran les temperatures molt altes per les dates, petits alts i baixos, però sempre amb molta calor, màximes per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, nits novament tropicals i sense pluja a la vista, amb sol i pols en suspensió.
4: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. 28 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: ser...
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda. Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els efectes dels petards també poden afectar a les persones amb trastorn de l'espectre autista. La presidenta de l'associació Pas a Pas, Eva Palau, assenyala per què pot afectar algunes de les persones que formen part d'aquest col·lectiu.
4: Algunes persones dins de l'espectre de l'autisme que presenten una elevada hipersensibilitat al soroll o també una necessitat de previsibilitat dels esdeveniments, llavors és probable que els petards o les explosions inesperades puguin generar doncs, ansietat o una sobrecàrrega sensorial que porti a un malestar doncs, emocional o fins i tot físic, no? I fent doncs, que una festa com aquesta pugui ser una situació especialment complicada.
3: No obstant això, Eva Palau matisa que no a totes les persones amb el trastorn de l'espectre autista els molesten els petards i els sorolls forts, sinó tot el contrari. Per això alerta que no es pot generalitzar.
4: Sobre aquest tema, com amb moltes coses en l'autisme, no es pot generalitzar, no? La revetlla de Sant Joan i els petards, concretament, poden ser viscuts per moltes persones amb autisme amb la mateixa il·lusió i satisfacció que qualsevol altra persona. Fins i tot n'hi ha que ho poden viure o gaudir d'una forma especial. La meva filla, per exemple, li encanta. Fa 2 anys que és jurat popular dels focs artificials de Blanes i la fa molt feliç, perquè cada persona amb autisme doncs, és diferent i, per tant, doncs, podem fer generalitzacions.
3: Les persones que tenen familiars amb TEA tenen estratègies per reduir la situació, com ara l'ús d'auriculars amb protecció acústica, planificar les sortides en moments en què l'ús dels petards és menys elevat o en llocs on es preveu que no hi haurà gran concentració de petards, tot i que aquests dies és complicat. Per això, el que demana és que les persones que llencen petards en facin un ús responsable.
4: Que intentem fer un ús responsable dels petards, que es puguin concentrar en espais i moments concrets, a la celebració, i evitar doncs, usar-los en dies previs o posteriors i fer-ne un ús doncs, indiscriminat. D'aquesta manera doncs, podem mantenir una tradició com aquesta, que és molt bonica i molt arrelada, no?, a la nostra cultura, i afavorir una convivència més respectuosa i inclusiva per les persones doncs, que els pot afectar d'una manera negativa aquesta festa i aquesta celebració amb tant de soroll i tanta imprevisibilitat.
3: Al final, el que demana Pas a Pas és que es fomenti la bona convivència, que sigui inclusiva per a les persones a qui els afecta el soroll dels petards, sense perdre la celebració d'una tradició tan destacada com és la revetlla de Sant Joan.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda. Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Xavier Albertí està molt content d'haver pogut sentir la sardana que ha compost ell mateix per commemorar el centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar. L'estrena es va fer dissabte passat en el concert que va oferir la Copla Orquestra Montgrins a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. El lloretenc assegura que va ser molt emocionant poder sentir la seva creació de les mans d'una agrupació amb el nivell i el renom que té la Montgrins.
4: Molt content. Celebrar 100 anys de sardanes a Lloret és una cosa que poques poblacions poden afirmar. I per mi el privilegi de sentir els Montgrins amb un repertori amb els boi millor dels compositors de música per coble de la història del país que t'hi posin a dintre és una cosa que evidentment et fa plorar d'emoció. I vaig sentir que a més és una sardana que a mi m'emociona i que vaig veure que a més a moltes de la gent que ens acompanyaven en aquest extraordinari auditori també li havia agradat molt.
3: Ell mateix ens recorda com és la sardana que ha creat per a una efemèride tan destacada.
4: He triat un model de la tradició popular lloretenca, com és la tonada del Toca no corre, que la vaig desplegant al llarg de tota la sardana. És una sardana que, com que se celebra en 100 anys d'audicions a Lloret i es diu 100 anys de sardanes a Lloret, és una sardana de 100 compassos. 23 de curts i 77 de llargs, que la suma són 100 compassos, i he volgut que fossin 100 anys, 100 compassos, un compàs cada any. Hi ha aquests materials populars vinguts de la tradició folklòrica del poble i d'altres, evidentment, que tenen molt a veure amb el meu propi imaginari, la meva pròpia relació amb què és Lloret per mi.
3: Les audicions de sardanes d'estiu a Lloret de Mar comencen aquest dissabte amb la Copla Ciutat de Girona. La cita és a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Però mitja hora abans es farà un taller per ensenyar a ballar sardanes.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: que algún día monetizarás tu herida.
1: Y aunque aún duela, pues al menos cobrarás.
2: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
3: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
4: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre. Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. El millor restaurant de Lloret és el Sant Telm, segons la crítica que ha publicat el diari El Periódico de Catalunya, la periodista Andrea Valenzuela. El restaurant, ubicat al Passeig Verdaguer, forma part de la Vila Group. Una de les seves responsables, Cristina Bernat, assegura que no tenia ni idea que el diari publicaria aquesta crítica.
4: La veritat que molt contents, perquè la notícia ha sigut una sorpresa, perquè no sabíem que es publicaria, i per tant, contents i agraïts. Creiem que és un reconeixement a la feina ben feta. El Sant Elm, des d'un principi, va ser una aposta per un producte que ens feia molta il·lusió de tenir el grup de la vila. Volíem, a través de la gastronomia, explicar la tradició, la nostra tradició lloretenca. Aquest Lloret que mira el mar, que viu del mar, i també un reconeixement a aquells pioners del turisme a Lloret de Mar. No? Això creiem que per nosaltres és molt important que el client que ve, qui s'asseu a casa nostra, copsi una mica aquesta idea.
3: A la seva publicació, la periodista assenyala que Lloret té veritables meravelles gastronòmiques ocultes entre els seus carrers. Afortunadament, Google i altres buscadors permeten descobrir un dels restaurants millors valorats del municipi. A Google, el Sant Elm compta amb un miler de comentaris que li atorguen una puntuació mitjana de 4,8 estrelles, quan el màxim és de 5. Cristina Bernat agraeix la confiança de la clientela i la tasca que du a terme l'equip que treballa al restaurant Sant Elm.
4: Suposa un reconeixement per part dels nostres clients, que ens fan confiança, que venen, que ens recomanen, que ho gaudeixen, que ens ho expliquen, i també el personal, o sigui, l'equip que tenim aquí a Sant Elm, que cada dia treballa perquè el resultat sigui aquest i que a mica ho anem aconseguint. O sigui que felicitats a ells, felicitats a Lloret i que tinguem un bon estiu.
3: La crònica del Periódico també ressalta que la proposta gastronòmica del restaurant és 100% sense gluten, acreditat per l'Associació de Celíacs de Catalunya. La cuina de l'equipament està oberta tot el dia i la seva carta destaca pels productes seleccionats, elaborats amb marisc i peix fresc, que varia segons la temporada. També compta amb un ampli ventall per a tots els gustos, passant per pizzas o carns i productes frescos del dia que estan fora de carta.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards

0: Les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Prudència a l'hora de llançar petards i també en els desplaçaments en vehicle. És la principal crida que fa l'inspector de la policia local i coordinador del Servei de Protecció Civil a Lloret de Mar, Joaquim Martín, de cara a la celebració d'aquesta revetlla de Sant Joan. La de Sant Joan és la nit més curta de l'any, però també una de les més esperades per molts. La gran afluència de persones que fan celebració i el fet que els petards tinguin tant de protagonisme solen ser una combinació que pot provocar accidents i incidències al llarg de la nit. Joaquim Martín demana sobretot molta precaució amb els menors que manipulen pirotècnia.
3: Demanem, per una part, prudència a l'hora de fer servir la pirotècnia, a l'hora dels moviments entre llocs amb els vehicles, I per altra part, responsabilitat en el cuidado dels menors, dels nens, en la manipulació d'aquests elements pirotècnics, i recordar que, per exemple, no hi ha autorització per fogueres, només n'hi ha una autoritzada, que és la de l'Ajuntament, molt a prop de l'Ajuntament, a la zona de platges.
2: Pel que fa a les fogueres, Joaquim Martín recorda que cal permís per poder-ne encendre i, en aquest sentit, a Lloret de Mar només està permesa la que organitza l'Ajuntament a la platja. No obstant això, és molt habitual que hi hagi persones que fan petits focs a la platja i alerta que és molt perillós.
3: Les fogueres a la platja sense autorització, amb el risc que representen, a part d'estar prohibides, el risc que representa que entenem que després de fer la foguera la ensorrem, la tapem amb sorra sense la precaució de que estigui apagada amb aigua i trepitjar el dia següent o en dos dies i enfonsar-se el peu, es poden fer cremadures molt importants.
2: Per gaudir d'una foguera, recordem que l'Ajuntament n'encendrà una a dos quarts de deu a la platja, a l'alçada de la plaça de la Vila, una iniciativa que s'emmarca dins dels actes de rebuda de la Flama del Canigó.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
3: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Plurals fa una crida als lloretencs a participar en la desfilada del Pride Costa Brava. Una edició

0: que arriba amb una gran novetat, una desfilada oberta a tothom. Aquest divendres 26, a partir de les 7 de la tarda, la plaça de l'Ajuntament acollirà la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull. La jornada inclourà una taula rodona i l'actuació de la cantant d'Eufòria, Sofia Coll. A partir de les 8 del vespre començarà el pregó i tot seguit tindrà lloc la desfilada oberta a tothom, la gran novetat d'aquesta edició. La rua estarà acompanyada amb una xaranga i comptarà amb la participació de diverses persones influents del col·lectiu. Parlem amb Ivan Soriano, president de Plurals, i Xavi Orri, membre de l'associació LGTBIQ+, del municipi.
1: Sí, la idea de la desfilada, després de la lectura del pregó, com bé indicava l'Ivan, és una mica fer-nos visibles, no? És a dir, sí que està molt bé que fem la banda del concert a la plaça del teatre, però sempre diem que el teatre és un espai que és molt maco, que és molt acollidor i que és molt còmode, però que vulguis o no queda una mica apartat del que és el centre de la vila, no? I ja, llavors l'any passat ja vam començar a fer com una petita prova pilot que va ser passejar pel nucli antic, diguéssim, pel barri vell de Lloret, i aquest any el que fem és que aquesta desfilada doncs és molt més llarga, és a dir, un cop acabada l'acte que fem a la plaça de l'Ajuntament, a partir de les 8 de la tarda sortirem amb una mena de processó, jo dic que és una processó, que és una desfilada, que pujarem des de la plaça de la Vila, passant per la plaça de l'Església i pel carrer Sant Pere, perdó, i pujarem ben bé fins a lo que és el casal de l'Obrera, al carrer anterior, i allà desviarem per pujar fins al teatre. Llavors, el que ens agradaria remarcar, Maria, és que ens agradaria que s'acompanyés tota la població de Lloret, tota no, però tota la major part possible de gent que ens vulgui acompanyar i a ser moberts que la gent porti banderes, porti cartells, perquè pensem que és una manera de reivindicar i de fer-nos visibles, que està molt bé la festa, però també hi ha la part reivindicativa de l'esdeveniment, que és el Pride.
0: L'Ivan i en Xavi expliquen que molta gent els havia comentat que a la festa de l'Orgull de Lloret li faltava una desfilada amb carrosses. Per aquest motiu, aquest any s'han decidit a fer aquest primer pas amb una desfilada oberta i asseguren que edició rere edició aniran valorant com pot evolucionar la proposta.
2: Tu ja ens coneixeu, quan la gent, sí, o sigui, però nosaltres necessitem que el que comencem tingui una mica de seguidisme, no?, en aquest sentit. Si funciona bé, tot pot ser una llavor que vagi creixent i acabi en una cosa més bonica i més gran a futur.
1: Sí, t'he de dir, Maria, i aquí apunto jo, que és una reivindicació que ve de llarg, és a dir, per la gent que forma part de Plurals, gent que és simpatitzant i que col·labora amb nosaltres, sempre ens han dit que el que li fa falta a Lloret és una desfilada amb carrosses. L'Ivan i jo sempre pensem que sí que com a projecte és maco, és molt visible, és una cosa festiva també, però també organitzar i mobilitzar i muntar, organitzar carrosses és una cosa que també és com complicada. Llavors hem pensat, també hem de tenir en compte la idiosincràsia de Lloret. Lloret és un poble turístic, amb unes vies que es col·lapsen a l'estiu, i hem pensat, mira, comencem tallant el carrer Sant Pere, no tallant, però ocupant el carrer Sant Pere, i veurem si en properes edicions podem muntar una cosa amb carrosses, vull dir, una mica més d'aquest caire més festiu i més europeu, que la gent té una mica com marcat en el seu ideari.
0: Recordem, doncs, que aquest divendres 26 a les 7 de la tarda tothom qui ho vulgui podrà participar en aquesta desfilada, que sortirà des de la plaça de l'Ajuntament per celebrar el Dia Internacional de l'Orgull.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si es pot del moment.
5: Escoltes la fórmula musical
4: de la ràdio de Lloret de Mar.

0: informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit. Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Xavier Albertí està molt content d'haver pogut sentir la sardana que ha compost ell mateix per commemorar el centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar. L'estrena es va fer dissabte passat en el concert que va oferir la Copla Orquestra Montgrins a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. El lloretenc assegura que va ser molt emocionant poder sentir la seva creació de les mans d'una agrupació amb el nivell i el renom que té la Montgrins.
4: Molt content. Celebrar 100 anys de sardanes a Lloret és una cosa que poques poblacions poden afirmar. I per mi el privilegi de sentir els Montgrins amb un repertori amb els 8 millors dels compositors de música per

0: acopla de la història del país que t'hi posin a dintre, és una cosa que evidentment et fa plorar d'emoció. I vaig sentir que a més és una sardana que a mi m'emociona i que vaig veure que a més a moltes de la gent que ens acompanyaven en aquest extraordinari auditori també li havia agradat molt.
1: Ell mateix ens recorda com és la sardana que ha creat per a una efemèride tan destacada.
0: He triat un model de la tradició popular lloretenca, com és la tonada del toquen a córrer, que la vaig desplegant al llarg de tota la sardana. És una sardana que, com que se celebra en 100 anys d'audicions a Lloret i es diu 100 anys de sardanes a Lloret, és una sardana de 100 compassos. 23 de curts i 77 de llargs, que la suma són 100 compassos, i he volgut que fossin 100 anys, 100 compassos, un compàs cada any. Hi ha aquests materials populars vinguts de la tradició folklòrica del poble i d'altres, evidentment, que tenen molt a veure amb el meu propi imaginari, la meva pròpia relació amb què és Lloret per mi.
1: Les audicions de sardanes d'estiu a Lloret de Mar comencen aquest dissabte amb la Copla Ciutat de Girona. La cita és a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Però mitja hora abans es farà un taller per ensenyar a ballar sardanes.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: a les 10. Nova Ràdio Lloret.
1: Seguim el teu ritme.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES, preparació per a la prova d'accés a grau superior, informàtica, llengua catalana, anglès, castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. El millor restaurant de Lloret és el Sant Telm, segons la crítica que ha publicat el diari El Periódico de Catalunya, la periodista Andrea Valenzuela. El restaurant, ubicat al Passeig Verdaguer, forma part de la Vila Group. Una de les seves responsables, Cristina Bernat, assegura que no tenia ni idea que el diari publicaria aquesta crítica.
3: La veritat que molt contents, perquè la notícia ha sigut una sorpresa, perquè no sabíem que es publicaria i, per tant, contents i agraïts. Creiem que és un reconeixement a la feina ben feta. El Sant Elm, des d'un principi, va ser una aposta per un producte que ens feia molta il·lusió de tenir el grup de la vila. Volíem, a través de la gastronomia, explicar la tradició, la nostra tradició lloretenca. Aquell Lloret que mira el mar, que viu del mar, i també un reconeixement a aquells pioners del turisme a Lloret de Mar. No? Això creiem que per nosaltres és molt important que el client que ve, qui s'asseu a casa nostra, copsi una mica aquesta idea.
2: A la seva publicació, la periodista assenyala que Lloret té veritables meravelles gastronòmiques ocultes entre els seus carrers. Afortunadament, Google i altres buscadors permeten descobrir un dels

0: restaurants millors valorats del municipi. A Google, el Sant Elm compta amb un miler de comentaris que li atorguen una puntuació mitjana de 4,8 estrelles, quan el màxim és de 5. Cristina Bernat agraeix la confiança de la clientela i la tasca que du a terme l'equip que treballa al restaurant Sant Elm.
1: Suposa un reconeixement per part dels nostres clients, que ens fan confiança, que venen, que ens recomanen, que ho gaudeixen, que ens ho expliquen, i també el personal, o sigui, l'equip que tenim aquí a Sant Elm, que cada dia treballa perquè el resultat sigui aquest i que mica a mica ho anem aconseguint. O sigui que felicitats a ells, felicitats a Lloret i que tingueu un bon estiu.
0: La crònica del periòdico també ressalta que la proposta gastronòmica del restaurant és 100% sense gluten, acreditat per l'Associació de Celíacs de Catalunya. La cuina de l'equipament està oberta tot el dia i la seva carta destaca pels productes seleccionats, elaborats amb marisc i peix fresc, que varia segons la temporada. També compta amb un ampli ventall per a tots els gustos, passant per pizzas o carns i productes frescos del dia que estan fora de carta.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.